0: otra recitando, ahí también, sí, al margen de la música de Antoni, ahí tenemos uno de los puntos álgidos, entiendo yo, del concierto.
1: Sí, sí, sí. Primer és la poesia d'en Pere. És una poesia com molt... Finalitza un poble, un poble com el nostre, molt mallorquina, no? I això, uh-huh, vol dir, no vol dir, arriba. Segon, que Antoni ha fet la xerrada, ha sabut transmetre la seva manera musical, transmetre el poema que està musicant. I tres, que la veu d'en Pere i la meva, al final, sense voler i sense tenir-ho pensat, que mos hem compenetrat molt bé. No només a nivell interpretatiu, sinó també a nivell de sonoritat de veu. Crec que en Pere té una veu plena, no?
0: Sí.
1: Per recitar. I jo tinc una veu com a més suau, més dolça, més com a terciopelada, no? Que diuen. I crec que s'han conjuntat molt bé. Quan, de fet, hi ha dos poemes que anant tornant, i crec que han quedat com a molt rodons, molt rodons. Sí, sí, estan molt content d'aquesta solidaritat, al final, perquè he pogut no anar tan bé, però hem tingut sort amb això.
0: Sí, sí. Aquí Pere Suau tiene una obra muy enfocada a Mallorca, en lo que es la tierra, ¿no? El paisaje, uh-huh, incluso hay cierta nostalgia también. Y claro, yo quería preguntarte, Pau, que en los tiempos que corren hay, vamos a decir, patrimonios, determinados patrimonios de Mallorca que están quizá en entredicho, llámese territorio, llámese lengua, llámese identidad. ¿Vamos a ver, uh-huh, algo reivindicativo el martes en este sentido?
1: Bueno, no es la primera intención. Jo crec que qualsevol mallorquí, això també m'ho passa amb Antoni Font, no? I la intenció no és reivindicar res quan te pots escriure, però sí que te surt el teu dia a dia i les teves vivències i el que te passa, no? I jo crec que un mallorquí, el que m'ho està passant darrerament a Mallorca, en tema de massificació turística i aquesta sensació que tenim que estan perdent una miqueta la identitat i el nostre moment i el nostre lloc en aquesta illa que tan arrelat està, no? Al final tot això ha de sortir de qualque manera.
0: Subjace de qualque modo, no?
1: Sí, la gent escriu i crec que és inevitable que de qualque manera els hi surti, no? Però té una cançó que xerra de la meva terra, tot i que aquesta cançó és de l'any 2002 o alguna cosa així, ja fa molt d'any que la va fer. Però sí, jo crec que qualsevol escriptor... sigui, a Mallorca avui en dia mos passa això, a una altra banda els hi passa altres coses que tot el que se viu, no? De qualsevol manera de sortir en el moment que els artistes escriuen, no? I si viu en un moment reivindicatiu, evidentment ha de sortir.
0: Està clar. Te quiero hacer una última pregunta, Pau, porque se da la curiosidad que, de esto hace nada, el fin de semana pasado, teníamos por aquí a Jean-Miquel Olivé, sabemos que está también la cita del 25, del día 25 en el Movo Fest, en San Juan, que ya decía que os hacía mucha ilusión pasar por allí, en este caso, obviamente, como Antonia Font, y él llevaba bastante bien, lo comentaba casi como, incluso con cierto alivio, el poder compaginar el grupo con una carrera paralela, digamos, más en solitario. No sé si a ti te ocurre igual, si quizá encuentres menos corsé en citas como la de este martes. En tu caso, ¿cómo se lleva todo eso?
1: Bueno, no, estoy absolutamente de acuerdo con Miguel. Es decir, Antoni Font ha arribat a un punt que marxa, arrasen tot, no? Quan estem amb una gira d'Antoni Font no podem fer absolutament res més que això, no? I no només això, sinó que fèiem una gira de 2 anys i que vam bastant esgotats, perquè també hem de compaginar amb feines i hem de compaginar amb família, no? Per tant, no hi ha espai per altres projectes ni per res. I són anys molt intensos, molt guapos, perquè hem passat coses que estem exultants de alegria, no? Perquè sabem que són coses especials, ja no tothom pot viure i estem supercontents. Però clar, quan passen aquests 2-3 anys de gira, després cada un de nosaltres està físicament esgotat, està mentalment esgotat també del projecte, i necessitam això, aquests anys de descans i de millor posar el cap a una altra banda, no? I aquí és on cada un de nosaltres troba els seus...
0: herramienta, ¿no? Digamos.
1: Proyectos. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno. Pues vamos a recordar esa cita. La tenemos pasado mañana, martes 14, en Nits de Baby.

0: El dissabte 25 de juliol a les 21:30, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, a les bodegues Macià Batlle, amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. Hi haurà tast de vins Macià Batlle i productes mallorquins. Entrades anticipades al Club del Subscriptor de Última Hora, El Corte Inglés i a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Recaptació a benefici d'Amics de la Infància.
1: No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo